aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè vull,

vindràs a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè

va menjar el més bo perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella perquè vull, perquè estic fart de fàstics.